0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: σου, d'avui i d'ahir.
1: Imagina Radio. La millor música per sentir

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca a guatllo, cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal, maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de guatllo, cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Vols un polo?
4: Esclar, de maluixa.
3: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
4: Ah, aquest sí que m'agrada.
3: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu polo t'està esperant.
5: Arriba la festa major.
1: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
2: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
1: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
2: Tot el que imagines al millor preu.
1: Vic Magmajor.
2: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
3: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
4: A mi me la dona per ser molt fort.
5: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
6: Rossend Margalef, la
7: mel
6: de casa.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.

0: Josu, d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
2: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
1: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
2: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortó i Vilaseca.
4: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 8 d'agost, a la plaça de la Baranova de Tivissa, una nit a Broadway, amb el cor Ciutat de Reus. A partir de les 8 del vespre, gaudeix d'un tast solidari de vins del celler Anguera Domènec a benefici de la Lliga contra el Càncer i del servei de tapes de lo Raconet Tivissa i l'Era. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.

0: arribar a superar el llindar d'intensitat de 20 mil·límetres de precipitació en 30 minuts. Segons el Meteocat, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra petita. El govern ha declarat d'utilitat pública els parcs eòlics Tivissa 3 i Tivissa 4. També ha exposat les seves infraestructures d'evacuació i línies de mitjana i alta tensió soterrades que travessaran Tivissa, l'Ametlla de Mar, i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El parc de Tivissa 3 tindrà 6 aerogeneradors i 43,2 megawatts de potència instal·lada i el de Tivissa 4, 7 aerogeneradors i 50 megawatts més. Actualment, Catalunya compta amb 5,3 gigawatts de potència elèctrica renovable i 2,6 gigawatts més autoritzats. La prospectiva energètica estableix com a objectiu arribar als 12 gigawatts instal·lats el 2030. El català de la Franja i un concurs de cantautors protagonistes del segon festival Posa-hi tu l'accent. Del 23 al 25 d'octubre, Tortosa reunirà lingüistes, creadors i comunicadors en 3 dies de debat, música i divulgació. El festival començarà amb un homenatge als lingüistes Joan Beny, Joan Beltran i Albert Aragonès i el tancarà una gala conduïda pel creador de continguts Cabra Fotuda. El festival s'estructurarà en 6 grans blocs de reflexió i debat i inclourà una exposició sobre l'atles lingüístic del domini català, un espectacle al voltant de Jaume I o un monòleg sobre Pompeu Fabra. Els actes són gratuïts, però es poden fer inscripcions per 15 euros per rebre el marxandatge oficial i descomptes en els àpats i la pernoctació.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Imagina Ràdio.
4: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
0: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i que a mesura que avanci el dia arribaran els núvols i la nuvolositat augmentarà fins a deixar el cel entremig i molt ennuvolat. De fet, a partir de migdia s'espera precipitació extensa, d'intensitat entre feble i moderada i acompanyada de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 32 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
5: Ei, què et passa? Fas mala cara.
6: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
5: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
6: M'has salvat la vida.
7: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
8: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc em crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tot

seguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: 40 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio. Imagina. Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un nou avís per intensitat de pluja en 30 minuts per avui dilluns a la tarda. En concret, l'àrea afectada inclou el Pirineu i el Prepirineu, l'extrem més occidental de Ponent i les Terres de l'Ebre des de migdia i fins a la mitjanit. L'avís és de grau 1 sobre 6 en l'escala de nivell de perill màxim i es pot

0: 3 tindrà 6 aerogeneradors i 43,2 megawatts de potència instal·lada i el de Tivissa 4, 7 aerogeneradors i 50 megawatts més. Actualment, Catalunya compta amb 5,3 gigawatts de potència elèctrica renovable i 2,6 gigawatts més autoritzats. La prospectiva energètica estableix com a objectiu arribar als 12 gigawatts instal·lats el 2030. El català de la Franja i un concurs de cantautors, protagonistes del segon festival, posa-hi tu l'accent. Del 23 al 25 d'octubre, Tortosa reunirà lingüistes, creadors i comunicadors en 3 dies de debat, música i divulgació. El festival començarà amb un homenatge als lingüistes Joan Beny, Joan Beltran i Albert Aragonès i el tancarà una gala conduïda pel creador de continguts Cabra Fotuda. El festival s'estructurarà en 6 grans blocs de reflexió i debat i inclourà una exposició sobre l'atles lingüístic del domini català, un espectacle al voltant de Jaume I o un monòleg sobre Pompeu Fabra. Els actes són gratuïts, però es poden fer inscripcions per 15 euros per rebre el marxandatge oficial i descomptes en els àpats i la pernoctació.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Imagina Ràdio, Repsol t'ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i que a mesura que avanci el dia arribaran els núvols i la nuvolositat augmentarà fins a deixar el cel entremig i molt ennuvolat. De fet, a partir de migdia s'espera precipitació extensa, d'intensitat entre feble i moderada i acompanyada de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 32 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
4: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva MO gratis. MO, només a Multiòptiques.
5: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Imagina Ràdio.

0: números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina. When I'm

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
2: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

0: Són les 11. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un nou avís per intensitat de pluja en 30 minuts per avui dilluns a la tarda. En concret, l'àrea afectada inclou el Pirineu i el Prepirineu, l'extrem més occidental de Ponent i les Terres de l'Ebre des de migdia i fins a la mitjanit. L'avís és de grau 1 sobre 6 en l'escala de nivell de perill màxim i es pot arribar a superar el llindar d'intensitat de 20 mil·límetres de precipitació en 30 minuts. Segons el Meteocat, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra petita. El govern ha declarat d'utilitat pública els parcs eòlics Tivissa 3 i Tivissa 4. També ha exposat les seves infraestructures d'evacuació i línies de mitjana i alta tensió soterrades que travessaran Tivissa, l'Ametlla de Mar, i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El parc de Tivissa

0: Unirà lingüistes, creadors i comunicadors en 3 dies de debat, música i divulgació. El festival començarà amb un homenatge als lingüistes Joan Beny, Joan Beltran i Albert Aragonès i el tancarà una gala conduïda pel creador de continguts Cabra Fotuda. El festival s'estructurarà en 6 grans blocs de reflexió i debat i inclourà una exposició sobre l'atles lingüístic del domini català, un espectacle al voltant de Jaume I o un monòleg sobre Pompeu Fabra. Els actes són gratuïts, però es poden fer inscripcions per 15 euros per rebre el marxandatge oficial i descomptes en els àpats i la pernoctació. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i que a mesura que avanci el dia, arribaran els núvols i la nuvolositat augmentarà fins a deixar el cel entremig i molt ennuvolat. De fet, a partir de migdia s'espera precipitació extensa, d'intensitat entre feble i moderada i acompanyada de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 32 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Radio.

0: Zoo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre la Grobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. A Grobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Arriba la festa major.
1: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera. Amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. La calor extrema torna a matar el musclo al Delta de l'Ebre i fa perdre la producció un 20%. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, quantifica que s'hauran perdut més de 500.000 quilos de producte. De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector que, tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa. Amposta adjudica el nou servei de neteja viària a l'empresa Fomento, que entrarà en funcionament al setembre. L'acord suposa un nou pas en la renovació del contracte i permet continuar amb la tramitació administrativa perquè el servei pugui entrar en funcionament l'1 de setembre amb un reforç dels recursos destinats a la neteja dels carrers. El ple municipal també va aprovar una modificació de crèdit d'1,3 milions d'euros per impulsar les primeres actuacions del pla de barris i vilers i ampliar la partida d'asfaltatge prevista per al 2026. A més, el plenari va donar llum verda a altres acords, com la regularització de futurs contractes municipals.

0: i activitats divulgatives. Des de l'organització i l'Ajuntament destaquen que l'Ebre Folk s'ha consolidat com un referent de la cultura popular i de la cançó improvisada. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant fins a deixar-lo entremig i molt ennuvolat. De fet, ja tenim precipitacions extenses a diferents punts del territori d'intensitat entre feble i moderada. Avui les temperatures són similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Amposta, 32 a Bot i 34 graus a Roquetes i Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
0: Imagina Radio.
7: Imagina Radio.

0: Gina Radio.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: es la una.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. La calor extrema torna a matar el musclo al Delta de l'Ebre i fa perdre la producció un 20%. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, quantifica que s'hauran perdut més de 500.000 quilos de producte. De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector, que tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa. Amposta adjudica el nou servei de neteja viària a l'empresa Fomento, que entrarà en funcionament al setembre. L'acord suposa un nou pas en la renovació del contracte i permet continuar amb la tramitació administrativa perquè el servei pugui entrar en funcionament l'1 de setembre amb un reforç dels recursos destinats a la neteja dels carrers. El ple municipal també va aprovar una modificació de crèdit d'1,3 milions d'euros per impulsar les primeres actuacions del pla de barris i vilers i ampliar la partida d'asfaltatge prevista per al 2026. A més, el plenari va donar llum verda a altres acords, com la regularització de futurs contractes municipals, una modificació del POUM i el recurs contra la zona de baixes emissions. I en agenda, este divendres i dissabte, 7 i 8 d'agost, l'Ebrefolk Roquetes es dedicarà a l'onzena edició a la Unió de la Música Tradicional del Nord de Granada i Almeria i la Jota Versada. El certamen començarà divendres amb una vetllada de cant improvisat que reunirà versadors i rapers de diversos territoris, mentre que dissabte s'oferirà la nit de bureo i sarau amb els quadrilleros endèmicos i la rondalla dels ports. El programa també inclou tallers de música i ball tradicional, cercaviles

0: Per la seva banda, arriben a les forest centrals els 29 graus a Amposta, 32 a Bot i 34 graus a Roquetes i Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imagineradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 8 d'agost, a la plaça de la Baranova de Tivissa, una nit a Broadway, amb el cor Ciutat de Reus. A partir de les 8 del vespre, gaudeix d'un tast solidari de vins del celler Anguera Domènec a benefici de la Lliga contra el Càncer i del servei de tapes de los Raconet Tivissa i l'ERA. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, amb Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Mancomunitat Delta Gestió adjudica les obres de pavimentació i mobilitat dels municipis per 19,2 milions d'euros a 16 empreses. El contracte té una vigència de 4 anys i s'estructura en 3 lots: pavimentació, reparacions menors i senyalització. Seran els municipis els que vagin requerint les actuacions durant la vigència del contracte i permetrà als ajuntaments agilitzar la contractació dels treballs i fer-ho en condicions econòmiques més avantatjoses. Paral·lelament, també s'ha aprovat la licitació de l'acord marc dels serveis d'assegurances per 1,2 milions i una vigència de 4 anys. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, reivindica la candidatura guanyadora de Móra la Nova per convertir Catalunya en un referent en intel·ligència artificial. El mateix dia que la Comissió Europea va obrir la convocatòria per finançar 7 instal·lacions arreu del continent, el conseller va explicar que la candidatura pretén garantir l'equilibri territorial i que un objectiu que té el govern és que les oportunitats econòmiques en els sectors de més valor afegit es reparteixin arreu del territori. En aquesta línia, Dalmau ha defensat que s'obri a les Terres de l'Ebre un dels hubs principals d'IA per a un país que vol recuperar el seu lideratge econòmic. Rasquera continua immersa en la Festa Major en honor a Sant Domingo, que s'allargarà fins al dimecres 5 d'agost. Entre els moments més destacats d'avui dilluns hi ha la inauguració del Centre d'Interpretació de la Cabra Blanca de Rasquera i la Palma, ubicat al Molí de Cablai, i el pregó de Festa Major, que enguany va a càrrec del grup cultural Rasquera en reconeixement a la tasca de les entitats locals. La programació també manté cites emblemàtiques com el Correfoc i culminarà demà dimarts amb la celebració dels 25 anys del Cap de Dansa, una de les tradicions més arrelades del municipi. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant fins a deixar-lo entremig i molt ennuvolat. De fet, ja tenim precipitacions extenses a diferents punts del territori d'intensitat entre feble i moderada. Avui les temperatures són similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Amposta, 32 a Bot i 34 graus a Roquetes i Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials.

0: i èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Arriba la festa major.
2: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Bumble a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Vols un polo?
5: Esclar, de maluixa.
4: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
5: Ah, aquest sí que m'agrada.
4: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
2: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Mancomunitat Delta Gestió adjudica les obres de pavimentació i mobilitat dels municipis per 19,2 milions d'euros a 16 empreses. El contracte té una vigència de 4 anys i s'estructura en 3 lots: pavimentació, reparacions menors i senyalització. Seran els municipis els que vagin requerint les actuacions durant la vigència del contracte i permetrà als ajuntaments agilitzar la contractació dels treballs i fer-ho en condicions econòmiques més avantatjoses. Paral·lelament, també s'ha aprovat la licitació de l'acord marc dels serveis d'assegurances per 1,2 milions i una vigència de 4 anys. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, reivindica la candidatura guanyadora de Móra la Nova per convertir Catalunya en un referent en intel·ligència artificial. El mateix dia que la Comissió Europea va obrir la convocatòria per finançar 7 instal·lacions arreu del continent, el conseller va explicar que la candidatura pretén garantir l'equilibri territorial i que un objectiu que té el govern és que les oportunitats econòmiques en els sectors de més valor afegit es reparteixin arreu del territori. En aquesta línia, Dalmau ha defensat que s'obri a les Terres de l'Ebre un dels hubs principals d'IA per a un país que vol recuperar el seu lideratge econòmic. Rasquera continua immersa en la Festa Major en honor a Sant Domingo, que s'allargarà fins al dimecres 5 d'agost. Entre els moments més destacats d'avui dilluns hi ha la inauguració del Centre d'Interpretació de la Cabra Blanca de Rasquera i la Palma, ubicat al Molí de Cablai, i el pregó de Festa Major, que enguany va a càrrec del grup cultural Rasquera en reconeixement a la tasca de les entitats locals. La programació també manté cites emblemàtiques com el Correfoc i culminarà demà dimarts amb la celebració dels 25 anys del Cap de Dansa, una de les tradicions més arrelades del municipi. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant fins a deixar-lo entremig i molt ennuvolat. De fet, ja tenim precipitacions extenses a diferents punts del territori d'intensitat entre feble i moderada. Avui les temperatures són similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Amposta, 32 a Bot i 34 graus a Roquetes i Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Carolina.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Arriba la festa major.
2: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
6: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La calor extrema torna a matar el musclo al Delta de l'Ebre i fa perdre la producció un 20%. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, quantifica que s'hauran perdut més de 500.000 quilos de producte. De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector que, tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa. Amposta adjudica el nou servei de neteja viària a l'empresa Fomento, que entrarà en funcionament al setembre. L'acord suposa un nou pas en la renovació del contracte i permet continuar amb la tramitació administrativa perquè el servei pugui entrar en funcionament l'1 de setembre amb un reforç dels recursos destinats a la neteja dels carrers. El ple municipal també va aprovar una modificació de crèdit d'1,3 milions d'euros per impulsar les primeres actuacions del pla de barris i vilers i ampliar la partida d'asfaltatge prevista per al 2026. A més, el plenari va donar llum verda a altres acords, com la regularització de futurs contractes municipals, una modificació del POUM i el recurs contra la zona de baixes emissions. I en agenda, este divendres i dissabte, 7 i 8 d'agost, l'Ebrefolk Roquete es dedicarà a l'onzena edició a la Unió de la Música Tradicional del Nord de Granada i Almeria i la Jota Versada. El certamen començarà divendres amb una vetllada de cant improvisat que reunirà versadors i rapers de diversos territoris, mentre que dissabte s'oferirà la nit de bureo i sarau amb els quadrilleros endèmicos i la rondalla dels ports. El programa també inclou tallers de música i ball tradicional, cercaviles i activitats divulgatives. Des de l'organització i l'Ajuntament destaquen que l'Ebrefolk s'ha consolidat com un referent de la cultura popular i de la cançó improvisada. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant fins a deixar-lo entremig i molt ennuvolat. De fet, ja tenim precipitacions extenses a diferents punts del territori d'intensitat entre feble i moderada. Avui les temperatures són similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Amposta, 32 a Bot i 34 graus a Roquetes i Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La calor extrema torna a matar el musclo al Delta de l'Ebre i fa perdre la producció un 20%. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, quantifica que s'hauran perdut més de 500.000 quilos de producte. De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector, que tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa. Amposta adjudica el nou servei de neteja viària a l'empresa Fomento, que entrarà en funcionament al setembre. L'acord suposa un nou pas en la renovació del contracte i permet continuar amb la tramitació administrativa perquè el servei pugui entrar en funcionament l'1 de setembre amb un reforç dels recursos destinats a la neteja dels carrers. El ple municipal també va aprovar una modificació de crèdit d'1,3 milions d'euros per impulsar les primeres actuacions del pla de barris i vilers i ampliar la partida d'asfaltatge prevista per al 2026. A més, el plenari va donar llum verda a altres acords, com la regularització de futurs contractes municipals, una modificació del POUM i el recurs contra la zona de baixes emissions. I en agenda, este divendres i dissabte, 7 i 8 d'agost, l'Ebrefolk Roquetes es dedicarà a l'11a edició a la Unió de la Música Tradicional del Nord de Granada i Almeria i la Jota Versada. El certamen començarà divendres amb una vetllada de cant improvisat que reunirà versadors i rapers de diversos territoris, mentre que dissabte s'oferirà la nit de bureo i sarau amb els quadrilleros endèmicos i la rondalla dels ports. El programa també inclou tallers de música i ball tradicional, cercaviles i activitats divulgatives. Des de l'organització i l'Ajuntament destaquen que l'Ebrefolk s'ha consolidat com un referent de la cultura popular i de la cançó improvisada. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant fins a deixar-lo entremig i molt ennuvolat. De fet, ja tenim precipitacions extenses a diferents punts del territori d'intensitat entre feble i moderada. Avui les temperatures són similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Amposta, 32 a Bot i 34 graus a Roquetes i Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
6: Imagina Ràdio.
7: Els números 1 d'ahir i d'avui.
6: Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir-se bé. Imagina.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Mancomunitat Delta Gestió adjudica les obres de pavimentació i mobilitat dels municipis per 19,2 milions d'euros a 16 empreses. El contracte té una vigència de 4 anys i s'estructura en 3 lots: pavimentació, reparacions menors i senyalització. Seran els municipis els que vagin requerint les actuacions durant la vigència del contracte i permetrà als ajuntaments agilitzar la contractació dels treballs i fer-ho en condicions econòmiques més avantatjoses. Paral·lelament, també s'ha aprovat la licitació de l'acord marc dels serveis d'assegurances per 1,2 milions i una vigència de 4 anys. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, reivindica la candidatura guanyadora de Móra la Nova per convertir Catalunya en un referent en intel·ligència artificial. El mateix dia que la Comissió Europea va obrir la convocatòria per finançar 7 instal·lacions arreu del continent, el conseller va explicar que la candidatura pretén garantir l'equilibri territorial i que un objectiu que té el govern és que les oportunitats econòmiques en els sectors de més valor afegit es reparteixin arreu del territori. En aquesta línia, Dalmau ha defensat que s'obri a les Terres de l'Ebre un dels hubs principals d'IA per a un país que vol recuperar el seu lideratge econòmic. Rasquera continua immersa en la Festa Major en honor a Sant Domingo, que s'allargarà fins al dimecres 5 d'agost. Entre els moments més destacats d'avui dilluns hi ha la inauguració del Centre d'Interpretació de la Cabra Blanca de Rasquera i la Palma, ubicat al Molí de Cablai, i el pregó de Festa Major, que enguany va a càrrec del grup cultural Rasquera en reconeixement a la tasca de les entitats locals. La programació també manté cites emblemàtiques com el Correfoc i culminarà demà dimarts amb la celebració dels 25 anys del Cap de Dansa, una de les tradicions més arrelades del municipi. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat en general, amb precipitacions extenses a diferents punts de l'Ebre i les temperatures s'han mantingut similars. De cara a demà dimarts tindrem un ambient assolellat, si bé circularan intervals de núvols baixos a partir de mig matí. De fet, a partir de migdia s'esperen xàfecs entre febles i moderats arreu del territori que aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
6: Imagina Radio.

0: Avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Mancomunitat Delta Gestió adjudica les obres de pavimentació i mobilitat dels municipis per 19,2 milions d'euros a 16 empreses. El contracte té una vigència de 4 anys i s'estructura en 3 lots: pavimentació, reparacions menors i senyalització. Seran els municipis els que vagin requerint les actuacions durant la vigència del contracte i permetrà als ajuntaments agilitzar la contractació dels treballs i fer-ho en condicions econòmiques més avantatjoses. Paral·lelament, també s'ha aprovat la licitació de l'acord marc dels serveis d'assegurances per 1,2 milions i una vigència de 4 anys. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, reivindica la candidatura guanyadora de Móra la Nova per convertir Catalunya en un referent en intel·ligència artificial. El mateix dia que la Comissió Europea va obrir la convocatòria per finançar 7 instal·lacions arreu del continent, el conseller va explicar que la candidatura pretén garantir l'equilibri territorial i que un objectiu que té el govern és que les oportunitats econòmiques en els sectors de més valor afegit es reparteixin arreu del territori. En aquesta línia, Dalmau ha defensat que s'obri a les Terres de l'Ebre un dels hubs principals d'IA per a un país que vol recuperar el seu lideratge econòmic. Rasquera continua immersa en la Festa Major en honor a Sant Domingo, que s'allargarà fins al dimecres 5 d'agost. Entre els moments més destacats d'avui dilluns hi ha la inauguració del Centre d'Interpretació de la Cabra Blanca de Rasquera i la Palma, ubicat al Molí de Cablai, i el pregó de Festa Major, que enguany va a càrrec del grup cultural Rasquera en reconeixement a la tasca de les entitats locals. La programació també manté cites emblemàtiques com el Correfoc i culminarà demà dimarts amb la celebració dels 25 anys del Cap de Dansa, una de les tradicions més arrelades del municipi. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat en general, amb precipitacions extenses a diferents punts de l'Ebre i les temperatures s'han mantingut similars. De cara a demà dimarts tindrem un ambient assolellat, si bé circularan intervals de núvols baixos a partir de mig matí. De fet, a partir de migdia s'esperen xàfecs entre febles i moderats arreu del territori que aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
5: Arriba la festa major.
4: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: Enrique Iglesias. Pitbull. Ya no es tan medio.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La calor extrema torna a matar el musclo al Delta de l'Ebre i fa perdre la producció un 20%. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, quantifica que s'hauran perdut més de 500.000 quilos de producte. De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector que, tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa. El govern ha declarat d'utilitat pública els parcs eòlics Tivissa 3 i Tivissa 4. També ha exposat les seves infraestructures d'evacuació i línies de mitjana i alta tensió soterrades que travessaran Tivissa, l'Ametlla de Mar, i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El parc de Tivissa 3 tindrà 6 aerogeneradors i 43,2 megawatts de potència instal·lada i el de Tivissa 4, 7 aerogeneradors i 50 megawatts més. Actualment, Catalunya compta amb 5,3 gigawatts de potència elèctrica renovable i 2,6 gigawatts més autoritzats. La prospectiva energètica estableix com a objectiu arribar als 12 gigawatts instal·lats el 2030. Rasquera continua immersa en la Festa Major en honor a Sant Domingo, que s'allargarà fins al dimecres 5 d'agost. Entre els moments més destacats d'avui dilluns hi ha la inauguració del Centre d'Interpretació de la Cabra Blanca de Rasquera i la Palma, ubicat al Molí de Cablai, i el pregó de Festa Major, que enguany va a càrrec del grup cultural Rasquera en reconeixement a la tasca de les entitats locals. La programació també manté cites emblemàtiques com el Correfoc i culminarà demà dimarts amb la celebració dels 25 anys del Cap de Dansa, una de les tradicions més arrelades del municipi. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat en general, amb precipitacions extenses a diferents punts de l'Ebre i les temperatures s'han mantingut similars. De cara a demà dimarts tindrem un ambient assolellat, si bé circularan intervals de núvols baixos a partir de mig matí. De fet, a partir de migdia s'esperen xàfecs entre febles i moderats arreu del territori que aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info martinezparis.com.
4: Arriba la festa major.
5: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
6: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
7: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
8: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 8 d'agost, a la plaça de la Baranova de Tivissa, una nit a Broadway, amb el cor Ciutat de Reus. A partir de les 8 del vespre, gaudeix d'un tast solidari de vins del celler Anguera Domènec a benefici de la Lliga contra el Càncer i del servei de tapes de lo Raconet Tivissa i l'ERA. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
9: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La calor extrema torna a matar el musclo al Delta de l'Ebre i fa perdre la producció un 20%. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, quantifica que s'hauran perdut més de 500.000 quilos de producte. De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector, que tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa. El govern ha declarat d'utilitat pública els parcs eòlics Tivissa 3 i Tivissa 4. També ha exposat les seves infraestructures d'evacuació i línies de mitjana i alta tensió soterrades que travessaran Tivissa, l'Ametlla de Mar, i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El parc de Tivissa 3 tindrà 6 aerogeneradors i 43,2 megawatts de potència instal·lada i el de Tivissa 4, 7 aerogeneradors i 50 megawatts més. Actualment, Catalunya compta amb 5,3 gigawatts de potència elèctrica renovable i 2,6 gigawatts més autoritzats. La prospectiva energètica estableix com a objectiu arribar als 12 gigawatts instal·lats el 2030. Rasquera continua immersa en la Festa Major en honor a Sant Domingo, que s'allargarà fins al dimecres 5 d'agost. Entre els moments més destacats d'avui dilluns hi ha la inauguració del Centre d'Interpretació de la Cabra Blanca de Rasquera i la Palma, ubicat al Molí de Cablai, i el pregó de Festa Major, que enguany va a càrrec del grup cultural Rasquera en reconeixement a la tasca de les entitats locals. La programació també manté cites emblemàtiques com el Correfoc i culminarà demà dimarts amb la celebració dels 25 anys del Cap de Dansa, una de les tradicions més arrelades del municipi. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat en general, amb precipitacions extenses a diferents punts de l'Ebre i les temperatures s'han mantingut similars. De cara a demà dimarts tindrem un ambient assolellat, si bé circularan intervals de núvols baixos a partir de mig matí. De fet, a partir de migdia s'esperen xàfecs entre febles i moderats arreu del territori que aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
4: La millor música
3: per sentir-se

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La calor extrema torna a matar el musclo al Delta de l'Ebre i fa perdre la producció un 20%. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, quantifica que s'hauran perdut més de 500.000 quilos de producte. De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector que, tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa. El govern ha declarat d'utilitat pública els parcs eòlics Tivissa 3 i Tivissa 4. També ha exposat les seves infraestructures d'evacuació i línies de mitjana i alta tensió soterrades que travessaran Tivissa, l'Ametlla de Mar i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El parc de Tivissa 3 tindrà 6 aerogeneradors i 43,2 megawatts de potència instal·lada i el de Tivissa 4, 7 aerogeneradors i 50 megawatts més. Actualment, Catalunya compta amb 5,3 gigawatts de potència elèctrica renovable i 2,6 gigawatts més autoritzats. La prospectiva energètica estableix com a objectiu arribar als 12 gigawatts instal·lats el 2030. Rasquera continua immersa en la Festa Major en honor a Sant Domingo, que s'allargarà fins al dimecres 5 d'agost. Entre els moments més destacats d'avui dilluns hi ha la inauguració del Centre d'Interpretació de la Cabra Blanca de Rasquera i la Palma, ubicat al Molí de Cablai, i el pregó de Festa Major, que enguany va a càrrec del grup cultural Rasquera en reconeixement a la tasca de les entitats locals. La programació també manté cites emblemàtiques com el Correfoc i culminarà demà dimarts amb la celebració dels 25 anys del Cap de Dansa, una de les tradicions més arrelades del municipi. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat en general, amb precipitacions extenses a diferents punts de l'Ebre i les temperatures s'han mantingut similars. De cara a demà dimarts tindrem un ambient assolellat, si bé circularan intervals de núvols baixos a partir de mig matí. De fet, a partir de migdia s'esperen xàfecs entre febles i moderats arreu del territori que aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio. The Roof.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Gasó d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se